0: Pueblo acogedor. Disfruta de su hotel, bares y restaurantes, de la piscina municipal y del entorno natural del embalse de Camarillas. Torás, en el Alto Palancia. Cultura, naturaleza y tradición.
1: Renault Symbiocitec Full Hybrid combina todas las ventajas de un SUV familiar. Disfruta de su sistema Open Air Link con Google integrado y más de 50 apps, su techo solar panorámico Solar Veil y su gran maletero de hasta 624 litros. Renault Symbiocitec Full Hybrid con motorización autorrecargable. Fabricado en España.
2: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
3: Herrera en COPE.
4: Castellón y Vinaroz.
3: Estar informado.
5: A Ben i Carlo s'han a punt de donar la benvinguda a les festes patronals Sol Boys.
6: Les festes de Benicarló s'apropen cada vegada més ràpid i estem amb Maite Pellicer per a fer-li unes quantes preguntes. Aquest any la protagonista és la música. Tenim a la vista prou concerts gratuïts, no?
7: Hola, molt bon dia a tots. Sí, la veritat és que aquest any hem apostat per una oferta musical tant en un gran format en els concerts que, bueno, que teniu a la programació com Duncan Dur, Rebeldes, l'Orquestra La Missió, Un viatge als 90, que té artistes com Rebeca, Raúl, etc. I després també tenim la gira de comiat de Pepet i Marieta, però també hem apostat per la música en un format més menut, en els concerts al Jardí del Mugbe i al Convent de les Monges Tancades, més conegut a Aixina, que també és una novetat perquè no s'havia obert mai.
6: Aquest espai, et volia preguntar, és més xicotet, no? És més íntim?
7: Sí, serà un dels jardins, perquè el convent té dos jardins i un claustre, i se farà el jardí, diguéssim, central, que és menudet, però bueno, té un tamany. Jo, la veritat és que invito a les persones a que vagin a veure'l, perquè quedarà, bueno, està quedant molt bonico, ahir vam estar preparant-lo tot, i la veritat és que serà algo molt íntim, però val la pena ja no només per veure el concert, sinó també per veure l'espai, que a l'estar les monges allí tancades pues no es podia visitar, però ara dona gust i és molt bonic, la veritat.
6: A més, tenim que la música no és sols per a un grup d'edat, perquè les orquestes són des de especialitzades en la música dels anys 90 fins a més actuals, no?
7: Sí, bé, lo del festival que fem l'últim dia, l'últim dissabte, que se diu Un viatge als 90, sí, són artistes més d'aquella època, però, bueno, també tenim la Holy Colors, que al final no deixa de ser també música per a gent més adolescent, també està el Cachuy, al centre de la plaça Constitució, que allí sí que fiquen, també tenen la seva programació i cada dia hi ha un estil de música. Destacar el dia, el primer diumenge, que fem també un tributo a Extremoduro. Entonces jo crec que està molt variat per a totes les edats. També la falla la Paperina, fa com tots els anys un Remember, una festa Remember. Vull dir que hi ha de tot tipus, hi ha rock, hi ha Remember, hi ha més música comercial. Després també el dia del viatge als 90 ve Sofia Cristo, que és una DJ, pues, que també punxa un altre estil de música. Jo crec que hi ha per a tots els tipus. I després també tenim les orquestres, que bueno, pues això és un variado de molts estils musicals.
6: Vamos, que no, ningú es pot avorrir.
7: No,
6: te pots endur a tota la família i que cadascú trie el que més li agrade.
7: Jo penso que sí, perquè també, fins i tot per a la gent major, que també no ens podem oblidar d'ells, tenim la nit de revista, que és el dilluns 24, i jo crec que bueno, són uns espectacles que sempre se plenen perquè també està bé que tinguin la seva programació. També tenim una nit d'humor, que no només és música. També tenim una nit que se fa teatre a la plaça Sant Bartomeu. Entonces, està molt variat perquè totes les edats tinguin algun acte que diguin, ostres, a mi m'avellissen ahir, vull anar, i si no, també se'ls poden anar trobant, perquè al final estarà tot el poble ple de actuacions durant tots els dies.
6: Parlant de teatre, el mercat medieval té pinta de que va estar ple d'actuacions, vamos, de tot, de...
7: Sí, el mercat medieval sempre porta també la seva programació i té per a xiquets i per a més grans. Destacar un espectacle de foc que ens han dit que és una passada, que se diu L'Aquelarre, que és el dissabte 29 d'agost a les 10:30, i després, a veure, també hi ha música, hi ha cercaviles per als més menuts, hi ha teatres, o sigui que també és una programació que tindrem l'últim cap de setmana al centre de la ciutat, a més de tot el que tenim programat.
6: I en la programació de Bous, què ens podries destacar?
7: Bé, pues la programació de Bous és molt pareguda a la d'aquests últims anys. L'any passat vam portar una novetat que aquí no s'havia fet mai, que era el Bou Cap Llaçat. Este any repetim, perquè va ser algo que va agradar molt. Repetim en el dimarts, que és el dia que es comencen els Bous a la Mar, i també és el dia de la dona torera. i bé, pues, venen ganaderies de la zona i de més ajunt. També continuem en el desafiament que és el fem el dissabte 29 d'agost per comunitats autònomes i este any són de Catalunya i d'Aragó. Entonces, pues, bueno, sempre s'intenta fer una programació també variada, variant un poc les ganaderies, que al final també és un poc més espectacles, no? Tens que triar lo que vols i també hi ha dies de bous a la mar i de bous en mar tancada. Entonces, bueno, també hi ha bous envolats i jo crec que està molt complet per a també la Setmana Taurina, que com jo sempre dic, és un recinte que és plena de gent i també, pues, bueno, hi ha qui viu les festes als bous, i hi ha qui les viu més al centre del poble, i hi ha qui les viu de les dues maneres. Al final tot és respectable.
6: Quines expectatives teniu per a aquestes festes?
7: Pues jo crec que en la programació que s'ha preparat, sent que a més és gratuïta, llevant els dies del certament i entitats, perquè no podia ser d'una altra manera, allí és en taula, en cadira, i en, bueno, té una altra programació o unes altres complexitats. Jo crec que la gent sortirà al carrer, se ho passarà superbé com va vore l'any passat, al canviar també el recinte de festes, al posar el catxull al centre de la plaça, que està obert tot el dia i això dona molta vida. I les expectatives que tenim són molt positives. Sent que és l'última setmana d'agost, que no sol hi haure tanta gent a Benicarló, perquè és una setmana que és més fluixa a nivell turístic, penso que s'ho animarà moltíssim i que la gent s'ho passarà superbé, sortiran, participaran, esperem que baixin les temperatures i que, a més, la gent disfrute amb molta responsabilitat.
6: Pugem.
5: I una situació que, sí, tindrà que rebrinar cap al temps, perquè per al dissabte donen pluges a la façana litoral de la província de Castelló. Aplega la una de la vesprada. Escoltes, Mediodía Cope.
6: La una a les 12 en Canàries.
4: Última hora en Mediodía Cope.
8: Pilar García de la Granja.
4: Estar informado.
6: Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía Cope en este jueves 20 de agosto. Mira, este era el sonido a esta hora hace justo 3 semanas.
9: ¡Viva España!
10: Hola.
9: Hola.
10: Hola.
6: La entrada de 72.000 personas en una ciudad de 83.000 habitantes que se quedaron pasmados viendo cómo ríos y ríos de migrantes entraban sin que nadie en la frontera lo impidiera. Unos en Marruecos porque no querían y otros en España porque no podían, no daban abasto. ¡Viva España!, gritaban algunos de los que entraban. Esto fue, como te digo, el 30 de julio, 21 días después. El sonido es este.
11: ¡Viva España! ¡A la madre!
6: Otra vez viva España de los migrantes que celebran que la policía y la Guardia Civil, por orden del gobierno, hayan desalojado a las 4.000 personas que estaban acampadas en la playa del Trampolín en Ceuta, en asentamientos, tiendas de campaña, chabolas. El traslado se ha hecho de forma ordenada, sin ningún tipo de incidente. ¿Dónde van? Bueno, pues a los campamentos que han habilitado, que ha habilitado el gobierno, que ahora mismo tienen capacidad para 1.800 personas. Son 300 más que las que anunció inicialmente el Ejecutivo, pero insuficientes a todas luces para los 4.000 migrantes que se calcula que seguían en esa playa. ¿A qué se ha agarrado el gobierno? ¿Qué es lo que vende la ministra Almasaiz? Pues lo primero.
12: Plazos. Ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800, pero estamos trabajando porque esto evidentemente va a continuar y en los próximos días seguiremos haciendo, bueno, pues estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
6: Claro, la pregunta entonces, ministra, es inevitable. ¿Dónde van a quedarse los más de 2.000 migrantes que no caben en las plazas que se han anunciado y preparado?
12: Tengo que ir a seguir supervisando el operativo. Muchísimas gracias.
6: Pues nada, seguir supervisando. Hay que decir que la ministra de Migraciones lleva 4 días en Ceuta, que, oye, pasa como cuando Margarita Robles se paró a escuchar a los ceutíes y a reivindicar que Ceuta y Melilla son España, ¿no? Que está súper bien, que está genial, pero que es lo normal, ¿no? Lo que no debería ser noticia porque es lo que hay que hacer. La ministra de Juventud e Infancia, por ejemplo, fue un rato y se volvió a Madrid, a pesar de todo el jaleo que hay allí, con los más de 2.000 menores, cifra solo de los que están registrados, porque son muchos más, 2.000 menores que siguen solos en Ceuta. De hecho, ayer, sin esperar a la reunión de la semana que viene, que va a mantener con las comunidades para hablar del reparto de esos niños y adolescentes a la península, anunció que prepara el traslado urgente de 500 de ellos, niñas sobre todo, con una maniobra absolutamente legal, pero que demuestra lo poco que le importa a este gobierno, esas autonomías a las que tanta responsabilidad y lealtad pide. Mantener la
13: tutela de esas niñas en manos del gobierno ceutí, que es lo mismo que dejarlas en manos del Estado, porque es quien tiene la competencia, y delegar sus cuidados en las ONGs que se encargan de los críos y que contarían con ayudas públicas, con las que hablamos enseguida en Mediodía COPE. Es la forma de decir tú, Extremadura, por ejemplo, no tienes que hacer nada, yo me encargo de todo, a pesar de que sí que van a estar en tu territorio, y de paso con esta maniobra pues me ahorro contar contigo. Mira, dos reflexiones, ¿no? La primera es que no se nos olvide que aquí hablamos de personas y sobre todo que hablamos de niños y adolescentes. Y segunda reflexión, ¿vamos a exigir esta vez la misma responsabilidad y solidaridad a las comunidades autónomas que tienen peso, los socios de Sánchez, un poco complicados? No sé, se me viene a la cabeza, Cataluña o el País Vasco.
14: Escuchas Mediodía COPE.
13: Hay más noticias que te cuento con Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
15: Buenas tardes.
13: Las Hurdes.
15: Mejora la situación del incendio en Cáceres, que ha llegado hasta Salamanca. Los vecinos de tres localidades pueden volver a sus casas. El fuego ha quemado ya 4.800 hectáreas. Además, el incendio de niebla en Huelva ha quedado controlado tras dos semanas de lucha y quemar 33.000 hectáreas.
13: Terremoto.
15: Continúan las réplicas en Granada, aunque cada vez con menos frecuencia y menor intensidad. Lo peor ha sido durante la madrugada, con hasta seis nuevos terremotos, uno de 3,4 grados. 600 vecinos de Las Gavias permanecen desalojados.
13: Ucrania.
15: En Ucrania, al menos 12 personas han muerto y otras 34 han resultado heridas en un ataque masivo ruso contra Kiev. Las explosiones afectan a varios puntos de la ciudad, entre ellos un depósito de municiones, y han obligado a cortar el suministro eléctrico en algunas zonas.
13: León, 14.
15: El Papa denuncia el fracaso político ante las guerras que dañan individuos y comunidades, destruyen ecosistemas y generan pobreza y desigualdad en el mundo. Ha sido en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra el 1 de septiembre.
13: Y audiencia.
15: En sus esfuerzos para lograr un acuerdo con Israel, el Papa ha recibido al presidente de Líbano, Joseph Aoun, que mañana se entrevistará también con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
13: Deportes, Santi Duque, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
13: La Liga y la Conference League, hoy protagonistas, ¿no?
16: Sí, esta noche a las 9 los focos señalan a Butarque y al Coliseum. El Rayo Vallecano y el Alavés inauguran la segunda jornada de Liga en Leganés, después de que la Comunidad de Madrid no permitiera al Rayo jugar en Vallecas. Los franjirrojos, que cayeron en Sevilla en el debut, reciben a un Alavés que llega colíder tras su victoria contra el Getafe. Un Getafe que hoy vuelve a Europa 6 años después, con la disputa del partido de ida de la última ronda previa de la Conference League. Los de Bordalás reciben al Partizan de Belgrado a las 9 en un partido que califica así el técnico del Getafe.
17: Es el partido más importante, sin duda, porque no hay segundas oportunidades. Hay una previa y no vamos a tener una segunda oportunidad. Entonces, todo el trabajo de la temporada pasada.
16: Podrán seguir los partidos a partir de las 9 en Tiempo de Juego en las emisoras COPE Más y en la aplicación de Tiempo de Juego. Y en los mundiales de hockey hierba, la selección femenina se mide a las 2 a Nueva Zelanda, buscando pasar como primeras de grupo.
13: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
14: Mediodía COPE.
8: Pilar García de la Granja.
14: Estar informado.